Ori, ori. Per què estàs tan dalt, eh? Xango de bad, bita, pran. Va, ja està. Vinga, vagues. Bad, bita.